que mesquina nadeste, moita mesquina que caprizi. Яростен или усмихнат,